o sigui, era àvida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'incosta per quant més de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?